0: L'últim bròquil de semifinals. Doncs ara li presentarem a vostè i a tota la nostra fidel i extensa audiència les quatre escoles que estan a punt de començar el seu joc.
1: Muy chulo.
2: La primera, pero vaya trabajo, has hecho.
0: Caritat Serinyana.
1: Qué guay.
2: Sí, era
1: espera, espera, que es que hay una, es un concurso.
0: La segona és l'escola Les Beceroles, de Balenyà. Primera pregunta per la gent de Balenyà. Atenció, per als nois de Balenyà, perquè aquí tot nois, eh? Com s'anomena el procés que experimenten alguns animals quan passen de la forma de larva a l'estat adult amb un aspecte ben diferent? Temps. Com es diu aquest procés? Que passen de ser una larva a ser adults.
3: Metamorfosis.
4: Repeteixo suprimint la S final. Repeteixo.
3: Metamorfosi.
4: Correcte, tres.
0: Metamorfosi, molt bé.
2: Era tan bonito ver a los niños ahí compitiendo por su cole, por
1: qué
2: su escuela.
1: Chulo.
2: Era muy bonito.
1: Me ha encantado.
2: Sí.
1: Además, porque antes había espacios de este tipo,
2: sí,
1: en la radio.
2: Sí, y fíjate lo que era llenar un teatro. Era un teatro de Barcelona que se dedicaba a la programación infantil, el Jove Teatre.